Anna yasser fad Lord Inchiquin and son aga Katrina agus Mariad ní Luasa o Scrahan na agus Danny Vaiki o Sulvain le Cosha Gairhig Rome Pasud agus disha irata san sa cas cairnín le aurani dhínach dom yafuar maire a vega celúra a tachtan sa sagan te sa le míle bachas o Chivain fal eis domi le eilis ní chinéide inis stúnlacan o Vet Griffin se chuiv Don Leibrehe.